0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Vols saber el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixar un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Klaus y cartera.

0: Ràdio, tota la música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

0: Vale, podeu tirar a sortida de plano ara cap allà.
1: Estàs triugat.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: dir que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Vols saber el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Aguanta bé.

0: era per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Mom X Power, got the sauce.
2: It's licks.
3: Dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem-les quan contes la mateixa història.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: cert. Tan cert. Com que tu i jo som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.

0: vida de esta señora. Best man in the cámara, no sé qué, el alcalde, pique, saque, pique.
1: Ni els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues.

tard. Ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et fa el cor la primavera.

Saps fer-ho, saps fer-ho.

0: l'ànima. A poc, vaig passant pàgina.
1: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
3: A Pamplina fa una trena.
2: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
4: Rompe

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs si Barcelona t'haurà contaminat.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Rompe, lo rompe, ho trenca.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més assecat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més refrescants preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. Comencem amb un tema d'actualitat que afecta els municipis del Vallès Occidental, entre ells Terrassa, Sabadell, Castellà i Sant Cugat, que té a veure amb la nova campanya llançada pel Consell Comarcal i el Consorci de Residus de la comarca, anomenada Petits Gestos, Grans Canvis, amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre el tema. Vam conèixer més detalls en l'entrevista que Sergi Estapé li va fer a Rafael Hueto, president del Consorci per a la Gestió de Residus. Continuarem fent ruta fins a Sant Cugat, on aquesta setmana vam conèixer la psiquiatra local Margarida Cleris, una santcugatenca de Socarrel, que ens va parlar del Sant Cugat d'abans i de la necessitat d'escoltar més els altres, quelcom que ella practica. Acabarem al Prat de Llobregat, des d'on Maria José de Can Xiu-Xiu ens va recordar alguns consells per evitar els cops de calor dels gossos. No només les persones ens queixem aquests dies de les altes temperatures. Les nostres mascotes també les pateixen i hem d'anar en compte. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!

0: El Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental han presentat el Programa Comarcal d'Informació i Sensibilització sobre Residus. Petits gestos, grans canvis. Per saber-ne més sobre aquest projecte, el nostre company Sergi Estapé entrevista a Rafael Hueto, president del Consorci per a la Gestió de Residus.
1: Bona tarda, doncs, com deies, estem amb el Rafael Hueto, que és el president del Consorci per a la Gestió de Residus, per tractar sobre aquest programa que va presentar fa poc el Consell Comarcal de Petits Gestos, Grans Canvis. Què tal, Rafael? Com estem?
2: Doncs molt bé, moltes gràcies per convidar-nos a participar en el vostre programa.
1: Doncs aviam si parlem una mica d'aquest programa. Diríem així, grans trets, en què consisteix aquest programa, que el que busca és, bueno, ja millorar, doncs, tot el tema dels residus, no?, la recollida, etc. En què, diríem, en què consisteix?
2: Doncs l'objectiu principal és sensibilitzar, poder explicar al conjunt de la ciutadania la importància de fer aquests petits gestos que tenen impacte quotidià, que passen en el dia a dia i que són petites coses que després tenen un impacte important en el tractament posterior dels residus, i és una qüestió que més enllà de l'impacte ambiental també té impacte econòmic, i és molt important que la gent ho conegui. I l'objectiu principal és això, poder fer entendre a tothom la importància dels petits gestos que fem cada dia a casa i quin és l'impacte que definitivament acaben tenint.
1: En aquest sentit, com deia el Rafael, és a dir, aquesta campanya que vol centrar en que la decisió quotidiana pot ajudar a l'impacte del conjunt, el missatge principal és el que tu fas compta, no? És a dir, una mica situar la gent que sàpiga que tot el que fa pot ajudar, no?
2: Correcte. Ens agrada dir que la primera planta de tractament la tenim a casa nostra, no? Quan fem la separació, quan posem cada cosa en el seu lloc i després ho portem al contenidor que toca. Aquesta és la primera planta de tractament, aquest és un petit gest que pot ser qualsevol ciutadà i que té un impacte, doncs important, i que ens pot portar, si tots ho fem bé, a aquest gran canvi que tots desitgem.
1: El programa en principi s'adreça sobretot específicament als municipis que tenen delegada la competència de tractament de residus al Consell Comarcal, com són Sabadell, Terrassa, Rubí, Santa Perpètua, Sentmenat, Polinyà, Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell i Rellinars, però també es posa a disposició dels 23 municipis de la comarca, no? Aquesta la imatge de campanya i tots els elements bàsics per comunicar-ho, no?
2: Correcte, aquesta és la idea, que malgrat que hi ha accions específiques que es desenvolupen en aquests municipis que anomenaves i que són els que van delegar la gestió del tractament dels residus i la taxa comarcal, doncs que la resta de la comarca també pugui disposar de la imatge i d'elements genèrics per poder amplificar aquesta campanya, perquè en definitiva el repte que afronta aquesta campanya és compartit no només amb els municipis que tenen delegat el tractament, i és compartit pel conjunt de la comarca, pel conjunt de municipis.
1: Les activitats comencen a final de mes de juny, amb presència en festes majors, que ara comencen, i les actuacions comarcals i coordinades amb els ajuntaments i entitats seran de juny fins al desembre del 2027, no? Vull dir, no sé si és per algun motiu aquest període d'un any i mig, més o menys, és per algun motiu?
2: Aquest és un dels trets diferencials d'aquest programa, no? Les campanyes comunicatives són molt reduïdes en el temps, tenen un impacte concret i un termini de temps de desenvolupament molt més reduït. La nostra idea és fer un esforç sostingut durant aquest any i mig per poder impactar de manera més clara a la ciutadania. I traspassem el que és una campanya clàssica de comunicació, que l'objectiu principal és donar visibilitat a un missatge, i anem una mica més enllà. Anem al territori amb aquestes accions d'informació, suport i sensibilització, i també una altra part molt destacable és aquest acompanyament, aquesta dinamització que volem fer de la mà de les entitats de cadascuna de les ciutats, doncs per poder impactar d'una manera més directa, i estar a peu de carrer i estar en els espais on passa la vida quotidiana, que és on podem fer aquests petits gestos que tenen un impacte molt gran.
1: El que està molt clar és que, bueno, ja fa molt temps que això es parla, però sobretot un dels objectius és fomentar el que dèiem, no? Aquesta correcta separació de residus, especialment els de la fracció orgànica, també la lluita contra el malbaratament alimentari. En aquest sentit, no sé si en dades o com s'ha anat millorant aquesta, diríem, aquests petits gestos, o de moment la cosa per això precisament es fa, per estimular una mica més que la gent ho faci.
2: Observem que portem uns anys que estem més tancats en les dades de recollida selectiva a nivell comarcal. És cert que hi ha petits municipis i mitjans municipis que ja tenen implantats sistemes de recollida més efectius, més eficients, i que aquests sí que tenen un nivell de compliment dels objectius una mica més alt. Però el gran repte el tenim, doncs, en fer un altre salt, diguem, no? Estem estancats, necessitem fer un esforç important, i un dels elements bàsics per poder fer aquest salt és la fracció orgànica. De fet, sabeu que la comarca té un gran projecte d'ampliació de la planta de tractament d'orgànica, la planta de Can Barba, i el gran repte el tenim aquí, no? La fracció orgànica és aquella que diuen els experts que si es fa ben feta, la resta de fraccions és molt més fàcil de separar, no? Per això, d'alguna manera, ens centrem en l'objectiu d'ampliar específicament aquesta fracció.
1: Si ens centrem una mica en el que és, diríem, la cartelleria o els cartells que es podran veure a aquests municipis, sobretot destaca que hi ha un cor, no? Amb aquest element visual es vol donar una mica, doncs, més aviat el tècnic, una cosa més emocional que no pas tècnica ni administrativa, no?
2: Sí, el que no està tenint és que no volem renyar ningú.
1: Clar.
2: Jo crec que la ciutadania, d'alguna manera, és prou adulta per entendre les coses i no fer-les perquè algú li obliga i perquè algú el renya, no? El que volem és fer entendre el per què és important fer aquests petits gestos, perquè és important que la gent entengui què és el que passa amb els residus. I ho fem des d'aquesta perspectiva més de la cura, no? No per renya com fan en altres campanyes o com s'ha fet anteriorment amb el tema dels residus, sinó fer aquest enfoc, diguem-ne, més amable o més de cura, que no pas aquest enfoc més coercitiu o més de renyar que volíem fugir una miqueta d'aquest plantejament.
1: A més a més, no sé si està fet expressament, però sí que es parla de les quatre R's, no? Reciclem, reduïm, reparem i reutilitzem, no? Com a missatges de, doncs, que la gent es conscienciï, no?
2: Sí, és molt important les quatre R's. És importantíssim que separem correctament, que això ens permet després fer un reciclatge. I després una altra qüestió que és dos qüestions que són molt importants. Una, treballar la prevenció. El residu més barat de tractar és aquell que no generem, per tant és importantíssim que la generació de residus vagi a la baixa, i aquest és un dels elements centrals que hem intentat treballar també amb aquesta campanya i que insistirem moltíssim. I després hi ha una altra qüestió que d'alguna manera per nosaltres és molt important. Nosaltres diem que els residus s'han de convertir en recursos. Hem de fugir d'aquesta visió de que el residu és una qüestió finalista, final, sinó que el que hem d'anar és en poder convertir qualsevol tipus de residu en un recurs. I per això és important separar bé, perquè després a les plantes exactament les coses es puguin reutilitzar de la millor manera.
1: Parlàvem d'aquests cartells, aquestes accions, diríem, de difusió que s'han previst, que es combinaran, doncs, amb altres presències, com per exemple webs municipals, xarxes socials, ràdio, premsa. És a dir, l'important és aconseguir una presència constant, no? Que no sigui una cosa que es vegi un dia, sinó que durant aquesta campanya, doncs, que d'arreu del territori la gent ho vagi coneguent, no?
2: Correcte, la idea és que sigui un programa sostingut en el temps, ho dèiem abans, durarà aquest any i mig. I després una altra qüestió que era molt important és que tinguéssim la capacitat d'adaptar-nos a cadascuna de les situacions de cada municipi, de cada poble, de cada ciutat de la comarca, no? Cadascú té una realitat, cadascú té identificats una sèrie de situacions en les que vol incidir, i nosaltres hem de tenir la capacitat de poder-nos adaptar a cada circumstància del territori.
1: El segon eix, potser podríem dir, és les accions d'informació, suport i sensibilització persona a persona, que, doncs, bueno, punts informatius, instal·lacions itinerants, presència també en fires i esdeveniments locals, no? És a dir, que també, doncs, on la gent pugui anar a informar-se, no només mirar-ho, doncs, escoltar un anunci a la ràdio o a la premsa, sinó que que la gent estigui al carrer pugui en persona doncs, informar-se de tot això.
2: Correcte, la idea és poder estar a cada plaça, a cada carrer. En aquest programa tindrem dos dispositius mòbils que es podran anar movent per la comarca, un més clàssic de poder ser un espai per poder traslladar informació personalitzada a la gent que s'apropi, i un altre més lúdic adreçat als infants i a les famílies que es puguin apropar, que a través de fer algun tipus de joc puguin tenir uns moments, uns instants per poder parlar de residus, de reciclatge, de prevenció, i que ho fem d'alguna manera, d'una manera amable, no? Mm-hmm. Aquest és l'objectiu, poder estar a cada poble, a cada ciutat, a cada plaça, a cada carrer, en definitiva en els espais on es produeix la vida quotidiana, que és on volem incidir, no? Aquelles petites coses que podem fer.
1: Sobretot es vol incidir en el públic infantil, no? Que es considera clau, perquè bueno, són els adults del futur, no? Que hauran d'intentar també doncs, apostar per aquesta prevenció, aquesta recollida de residus, reciclar, etc. No? És un dels punts importants del públic infantil, no?
2: Absolutament. Els infants són els millors prescriptors d'opinió que podem tenir en les nostres cases, en les nostres llars. Tenim un programa de sensibilització adreçat a les escoles de la comarca, que l'any passat 16.000 alumnes de la comarca van poder visitar el centre de tractament de residus de Vacarisses, en CTR Vallès. Pensem que és una actuació molt important, i com deia al principi, són els millors prescriptors, són els que quan arriben a casa saben perfectament on ha d'anar cada fracció, on ha d'anar cada cosa, i no només ho fan ells, sinó que també ho traslladen als més adults, als seus pares, als seus germans grans, i per nosaltres és una actuació estratègica.
1: I parlaríem d'un tercer eix que desglossarem ara, que és l'acció de dinamització i assessorament i la gestió del canvi, no? Si parlem de dinamització, és a dir, el que es vol és no només explicar el que s'ha de fer, sinó acompanyar les entitats, les persones, els col·lectius, perquè incorpori aquestes bones pràctiques, no?
2: Correcte, la idea és poder assessorar entitats, els centres educatius, equipaments esportius, associacions, i la idea és poder aportar determinades eines, ja sigui per autodiagnosticar la seva situació, per poder fer plans de millora i d'alguna manera per poder acompanyar-los en la implantació de bones pràctiques. Pensem que aquests espais també passa molta gent, no? Parlem dels equipaments esportius, per exemple, cada cap de setmana els visiten milers de famílies i és un espai públic que és molt, molt concorregut, no? Però la idea és poder també impactar en aquests espais, que ho fem en definitiva, com deia, com he repetit diverses vegades, en aquells espais de vida quotidiana, no? Als carrers, a casa nostra, i també en els equipaments que es fan servir a les ciutats i als pobles.
1: També es preveu impulsar iniciatives de reconeixement, no? De posar en valor qui ha fet una bona pràctica, doncs que, bueno, que tingui el seu premi o que almenys tingui un reconeixement, no?
2: Correcte, això també és molt important, no? En definitiva, quan ens reconeixen la feina que hem fet, i a banda de prestigiar unes actuacions, doncs també d'alguna manera motivem a tothom que pugui, doncs això, pensar en què pot fer per poder millorar una situació, en aquest cas de l'àmbit dels recursos, i pensàvem que també era una bona idea doncs reconèixer les bones pràctiques que es puguin fer, ja siguin d'entitats, d'entitats esportives, culturals, associacions, el conjunt de bones pràctiques que es pugui fer a la comarca.
1: Queda de totes maneres, Rafael, queda per molt camí. Només avui, per exemple, o ahir, després de la revetlla de Sant Joan, doncs molta gent deixa les restes per terra, no es recullen, és a dir, que falta encara potser una mica més de conscienciació, i per això d'aquí aquesta campanya, no?
2: Això mateix. L'objectiu principal és fer conscient a la gent de la importància del que tenim entre mans, no? Uh-huh. Tots sabem més o menys l'impacte ambiental que suposa un mal tractament dels residus, tots sabem el cost econòmic que suposa també un mal tractament de residus, i el que hem d'incidir és en aquelles petites coses de la vida quotidiana, aquells gestos que fem a casa, que fem al carrer, que fem en una plaça, quan estem amb els infants, tot aquest conjunt de coses que sense saber-ho doncs d'alguna manera tenen un impacte molt important en el bé comú i en l'objectiu final que tenim, no? Per això insistir que tenim molt camp de millora, que la intención es no renyar ningú, sinó fer entendre les coses, i pensem que el lema final que ens ha quedat dels petits gestos, grans canvis, doncs s'adiu molt amb allò que volíem fer.
1: Doncs Rafael Hueto, que és president del Consorci per a la Gestió dels Residus aquí al Vallès Occidental, moltes gràcies per explicar-nos aquest programa que dèiem ara, petits gestos, grans canvis per millorar la recollida selectiva i reduir la fracció resta. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai per poder explicar aquest programa. Moltes gràcies.

0: Més santcugatenca que la nostra convidada d'avui, diríem que no es pot ser. Nascuda al carrer Sant Medir de Sant Cugat, quan la Riera encara era oberta i l'actual Rambla del Celler tenia un altre aspecte, la Margarida Cleris ha construït una trajectòria vital marcada per l'arrelament al seu poble, la vocació de servei i el compromís social. Filla d'una família treballadora i molt vinculada a les tradicions populars, va estudiar medicina i es va especialitzar en psiquiatria. La seva vida combina l'exercici professional, l'activisme ciutadà i una implicació constant en la vida associativa i cultural de Sant Cugat. Margarida, benvinguda.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Escolta, més santcugatenca impossible.
1: No, quasi que no.
0: Quin dia vas néixer?
1: L'11 d'abril del 58.
0: Vaja. Haguessis nascut el 3 de març, llavors sí que...
1: Quasi parentes.
0: Haguessis tancat el cercle de la Sant Cugató. Vas néixer, com dèiem, al carrer Sant Medí, en un Sant Cugat molt diferent a l'actual. Explica'ns quins records conserves, aquells que et venen de seguida al cap d'aquella època.
1: Pues ara el que m'ha vingut al cap immediatament és jugar amb la veïna al pati de casa, no? A darrere, al pati de casa, perquè la mare deia no al carrer, no, que és molt perillós, tot i que els nens jugaven al carrer. Nosaltres a baix, al pati. Aquest és el primer que m'ha arribat al cap. Uh-huh. Si en vols més.
0: I de l'aspecte, no, segur que en tens molts, de l'aspecte de la ciutat, d'aquell Sant Cugat que tu vas conèixer,
1: sí.
0: En comparació amb el que
1: doncs
0: tenim avui dia.
1: Tant d'un altre. La mare em deia, vés a comprar al carrer Migdia, que hi havia una botigueta petita, i segons l'hora, el tornar feia quasi por, perquè només hi havia un llum en tot el carrer. Per tant, havíem de tornar corrents, perquè només hi havia un llum.
0: Mare meva. T'agrada com ha evolucionat aquest Sant Cugat?
1: Sí, com a ciutat sí, perquè ha agafat coses interessants de ciutat. La meva mare tenia una afició, perquè ella era de Girona, i llavors tenien una afició amb el pare, que era anar a veure com evolucionava el poble, perquè ella havia vingut i havia conegut un Sant Cugat, llavors anaven a veure les obres, a veure com avançava. Potser és massa ciutat, jo crec que hem arribat ja al final, però té el bo de ciutat.
0: Com era aquella vida quotidiana a casa teva i quins valors et van transmetre els teus pares? Tens germans?
1: Tenim, som tres uh-huh. germanes, ha sigut una família femenina. El meu pare deia, com ho deia? Tres filles i una dona, quatre dimonis pel pare, algo així es deia, pobre home. Però era un sant baró el meu pare, molt treballador, i la meva mare, doncs això, ja et deia, la modista més bona de Sant Cugat del començament en aquell moment, que feia els vestits des del patró fins al final.
0: Mare meva. El teu pare va treballar a la indústria tèxtil.
1: Sí, hi havia una indústria tèxtil
0: ben
1: aquí,
0: a prop d'aquí,
1: al carrer Indústria. Jo recordo haver anat a veure el pare amb aquelles màquines que donaven voltes, de portar-li l'esmorzar, i hi havia soroll de màquines.
0: Mm. Després el teu pare va treballar a Pintures Cabanes.
1: Sí, perquè va tancar
0: molt popular també a la ciutat.
1: Sí, va ser de les primeres que al carrer Rosselló, quan van posar Pintures Cabanes al carrer Rosselló, va tenir sort perquè ella es va quedar a l'atur, i llavors va tenir sort i va poder aquella feina que no havia fet en la vida, però bueno, ella en va prendre.
0: I la teva mare, una modista molt reconeguda.
1: Sí, perquè feien, en aquells moments feien els vestits des del bon començament. La senyora Sàbat era clienta seva. Llavors venia i es triaven el vestit que volien fer, amb el patró, el model, i els hi feia el vestit.
0: Era aquella època en què es anava a la botiga a comprar les teles.
1: Les teles, sí, aquí a Sant Cugat hi havia... La meva mare anava a buscar botons de Cal Carbó. Els Carbó són d'aquí a Sant Cugat també, tal, però tenien una botiga de botons allà a Barcelona i anava a buscar els botons.
0: Expressament. Quina influència van tenir en la teva persona, en la persona que ets avui, els teus pares?
1: I vital, important. El meu pare, el bon fer de treballador, perquè hi ha conceptes com molt idealitzat, ser treballador, el meu pare ho era, treballadora, per tant molt important. I la meva mare, que no era una feminista, perquè ella no tenia una contradicció molt important, que era quan ens assentàvem a taula, si venia el meu cunyat i tal, servir primer els homes, però en canvi ella, endavant, i sobretot, el valor que més valorava la mare era que estudiéssim, estudiar una cosa màgica, rara, però que havíem d'estudiar, no? Llavors, això és el que més ens ha importat endavant, i ser empoderades, ser les tres són batalladores i tirades endavant.
0: I el tema dels estudis per tu era... És a dir, tu estudiaves, t'agradava l'estudi o estudiaves també amb una certa pressió perquè era el que reclamaven a casa?
1: No era pressió, no era valoració. Llavors, a mi m'agradava estudiar perquè jo era l'ampollona de la classe, el qual era un problema perquè tampoc semblava en un moment determinat que tinguessis una intel·ligència alta i no, normal. Però el valor d'estudiar era un valor, vamos, era una cosa màgica quasi. Llavors s'havia de complir, però no era pressió, era ajuda. L'ambient a casa era posar-nos un lloc per estudiar, perquè poguéssim estudiar les tres i estiguéssim tranquil·les. Això la mare ho cuidava molt.
0: Ah, vas estudiar a les franciscanes, sí. I després vas fer al COU l'Acadèmia Escola de Rubí.
1: Ah, això va ser...
0: Quin contrast, no?
1: És que això va ser brutal. Confiant, com que clar, jo anava del carrer Salmadí a les franciscanes, que era una mica més allà. El món meu era aquest, petitet. Pues vaig donar per suposat que jo estava inscrita ja al COU, que tocava no sé on, arriba el setembre i no estava inscrita. Llavors, no sé què vaig fer malament. I la Mercè, de la Merceria La Perla, que estava al carrer Major... Jo ja anava quasi plorant, mira què m'ha passat. No et preocupis, jo estic estudiant a una acadèmia de nit, que es deia La Xola, allà pots fer-ho, no et preocupis. I em va matricular ella perquè ella estudiava, tot i que no va aconseguir sortir de la merceria, però bueno, ella estudiava i li estic molt agraïda. I va ser un canvi brutal perquè allà només hi havia nois. Jo venia de noies i allà només hi havia nois quasi. Però va ser molt interessant, va ser un curs molt interessant.
0: Quan vas decidir estudiar medicina?
1: Jo crec que amb la malaltia del pare. Quan estava cinquè de batxillerat ja amb les franciscanes, que feien fins a sisè, el pare va caure malalt molt malament, no va passar res, no es va morir més anys més tard, perquè inclús va anar amb els cabanes, però jo crec que allà és una de les coses que em van influir bastant a voler estudiar medicina.
0: No hi havia antecedents a la família,
1: no,
0: de metges...
1: Desastres. L'avi era pagès, el d'aquí Sant Cugat, pagès. L'avi matern, sastre, per això la meva mare és madmodista, per tant, res, no hi havia ningú metge.
0: Vaja, vas obrir la
1: veda.
0: No
1: sé si ha seguit ningú.
0: I el que et va treure de la psiquiatria, aquesta especialitat que, bueno, que,
1: sí,
0: que ara està tan en,
1: sí,
0: boga, tan d'actualitat?
1: Pues ja quan l'estava fent, no sé si el tercer, quan passàvem, perquè primer estudiàvem a l'autònoma i després ja passàvem a l'hospital. Quan vaig anar a l'hospital, la veritat és que l'assignatura de psiquiatria, el doctor Costa, un catedràtic excel·lent, em va traure molt, i com que podíem anar al servei a fer com pràctiques, vaig començar allà a fer pràctiques i ja d'aquí vaig seguir.

0: conflicte, i no tenien els pares i avis, suposo, aquí, i llavors volien sortir i van començar a demanar cangurus per tot arreu. A casa quasi érem una agència de cangurus, però érem tres, per tant les tres podien fer cangurus, si no podia una, podia l'altra. I anar a casa de tota aquesta gent i descobrir, pues, els seus llibres, les seves biblioteques, la seva manera de fer, era com obrir el món, també.
1: Curiós, eh? I una altra de les experiències és la de secretària mèdica de Cal Garriga.
0: Cal Garriga, jo no voldria assegurar, però jo diria que va ser el primer lloc que va haver-hi un lloc d'especialistes. Hi havia traumatòleg, dermatòleg, el Garriga el va posar, no? I estava fent de secretària allà. I vaig estar, doncs, jo diria que quasi tot el temps de la carrera. El que ara no me'n recordo si va ser o abans o després, un any vaig fer tot un any de canguro d'un nano recent nascut. No, vaig fer un any de canguro, és veritat, que la mare tenia que anar a treballar i mentre no el portaven a l'escola. I després jo crec que vaig fer bastants anys de secretària a Cal Garriga.
1: I què t'han aportat totes aquestes, aquestes experiències abans d'exercir la teva professió com a tal?
0: A Cal Garriga jo crec que des de luego escoltar la gent, perquè ja comences, jo dic que comences a demanar l'exigència de demanar hora, no sé què, que atendre, ser amable, veure que hi ha diferents maneres de patir, no? És a dir, que hi ha gent que venia amb pressa perquè li semblava que es moria i en realitat no li passava res, i un altre que no es queixava potser tenia més pressa, i el contacte amb els nens també era una altra visió.
1: Les guàrdies de 24 hores, que formen part de la memòria de molts professionals sanitaris. Sí. Com recordes aquells anys de l'inici de la teva carrera?
0: Molta por al començament, perquè, clar, estàs de novata, però també a vegades desconcert. Mira, t'he de dir que jo ja no sabia si dormir-me o no dormir-me, i una nit em vaig despertar, perquè clar, estàs dormint i et telefonen que baixis. Em vaig despertar, baixo, perquè se suposa que les guàrdies estaven a baix, baixo, arribo i em diuen on vas. Dic, que no m'acabes de telefonar. Ja havia somiat que tenia que baixar. És a dir, que no m'havien telefonat i jo ja estava baixant.
1: Quina tensió, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Com valores l'estat actual de la sanitat a Catalunya, també a l'Estat, i el moment de reivindicació? Entenem la ciutadania el que està passant?
0: Jo crec que tots els que veuen els documentals aquests, que ara per distreure'm a vegades ho miro, els coreanos, aquests de històries de l'élite i tal, si els veiessin i veiessin què els hi passa quan han d'anar a visitar-se i veus que en un capítol foten fora a la porta a una persona perquè no pot pagar l'estada a dintre de l'hospital, potser valoraríem el que tenim aquí. És a dir, que de moment, d'entrada, per no pagar en un servei públic, no et foten fora. I allà en aquella sèrie sí, és a dir, que si no tens diners no pots. No sé, recordo en el passat una àvia que m'explicava que li havien receptat penicilina al seu fill i que va anar i va dir, bueno, adiós muy buenas, quan li van donar la penicilina se'n va anar sense pagar perquè no podia pagar-la. És a dir, que hi ha coses que potser no valorem que ho tenim, i que és veritat que ara hi ha molta pressió, que s'estan privatitzant moltes coses que potser no s'haurien de privatitzar, que Catalunya té una altra forma de fer la sanitat que potser es pot valorar, que és la gestió per entitats sense ànim de lucre. Bueno, s'han d'estar més a sobre, ha de ser més transparent, són maneres de fer, però és un moment en què no solament la sanitat, sinó que tot es pot perdre, i llavors hem de batallar-ho i defensar-ho.
1: Després de molts anys de professió, arribes al Centre de Salut Mental de Barcelona.
0: Amb un centre de salut mental de Sant Andreu, allà 25 anys. Jo diria que és l'època que vaig estar més treballant més temps, perquè pensa que en la carrera i tot vaig anar bastant lenta i tot anava molt lent. Llavors no me vaig incorporar plenament al treball, i els més plens són els últims 25 allà a Sant Andreu.
1: Com diries que ha canviat la mirada de la societat sobre la salut mental?
0: En general, jo crec que justament perquè les valora, per això es demana. És a dir, la demanda de la necessitat de tractament, abans no, la gent no demanava perquè no es valorava, doncs ara ho demanen. És a dir, no és que hi hagi més malalts, és que es demana atenció.
1: Sempre has estat vinculada, ho dèiem al principi, a moviments socials, ciutadans. Com neix aquest compromís amb causes com la solidaritat amb Nicaragua, el moviment per la pau o les mobilitzacions contra la guerra?
0: Jo diria que sempre és perquè de sobte em noto que estic

0: Tinc molt tancada a casa, estudiant, i penses, ostres, és que tot, no tot és estudiar, algú més haig de fer. I sortir, i aquesta necessitat de sortir, de trobar-me amb altres persones, que no només siguin lletres, trobar-me amb altres persones, treballar amb altres persones, jo crec que és la constant més important. El trobar-me amb gent que de sobte puguem dir, bueno, i què farem? I el que he valorat fent una reflexió, gràcies a que m'has convidat, m'has fet reflexionar, hi ha una qüestió que jo diria intergeneracional. He tingut la sort de quan era més jove poder treballar amb gent més gran i ara de més gran amb gent més jove. De gent més gran et podia dir que va ser una sort a l'Ateneu, en el Consell, treballar amb l'Àngel Casas, que estava retiradíssim però era, havia sigut el primer alcalde de Sant Cugat i va voler ajudar a l'Ateneu. I aquí ara amb gent jove, doncs tots els joves del Cugatenc, els que estem, no? Són periodistes joves. Per tant, aquest treball intergeneracional que fa que tots sortim guanyant, jo crec que he tingut la sort de poder-ho gaudir en diferents etapes.
1: Perquè dius que el que et preocupa és el mal.
0: Sí, tu em preguntaves què et preocupa i jo pensava, com a definició, és que li hem de dir les coses pel seu nom, el mal mata, destrueix, deshumanitza. Llavors, tot això en diferents formes i moments ho pots tenir, i si li posem aquest nom, doncs és així. Jo vull dir especialment que ara acabo de llegir el llibre de l'Albanese, Quan el món dorm, que aquest és molt maco, molt preciós, amb molt sentiment, i descriu el genocidi a Gaza i l'explica des de la seva experiència, tot el que ha passat la pobra, per poder dir que hi ha hagut una feina que algú li va dir has de fer de relatora, i ella va, fa la seva feina, i com l'han matxacada, com la van en contra d'ella, però descriu molt bé la situació.
1: La Margarida també ha participat en comitès d'empresa, en assemblea pels drets socials i altres espais reivindicatius. Tota aquesta experiència col·lectiva, què és el que t'ha aportat a tu? Més enllà de sortir, que és el que deies abans,
0: sí,
1: no?
0: Sí, experiència col·lectiva et fa repensar les coses. És a dir, dones per suposat situacions i dius, no, això, aquest concepte que jo tenia aquí està malament. Això que jo pensava és una altra cosa. És el contacte amb idees. L'Assemblea de Drets Socials, per exemple, era repensar les vagues, repensar el dia 8 de març, que suposadament feien vaga a la feina. Era curiosíssim perquè no érem de fer vagues, la gent d'allà aguantaven molt, la veritat és que els professionals aguanten molt. Jo quan estava al comitè tenia clar que hi ha vegades que s'ha de fer vaga, i llavors el 8 de març, com que no era una vaga típica laboral, doncs jo estava allà pensant, bueno, què faig vaga o no? I va venir la jefa, la directora, i diu, Margarida, tu faràs vaga, oi? Digo, pues vale, és a dir, si m'ha tocat faig jo la vaga i el rest es queden tranquils i no en fan. És a dir, vale, és a dir, que hi havia coses que et feien pensar per què el 8 de març, perquè va haver-hi un moment àlgid en què es donava molt valor als drets de les dones, no? I que era important que tothom s'hi fiqués.
1: I quin paper ha tingut l'Ateneu Sant Cugatenc en la teva vida? Què és el que recordes d'aquests 8 anys que vas formar part de la junta. Seva junta?
0: Sí, va ser un treball molt important, i sobretot veure que es podia treballar i aconseguir. I jo crec que vam començar a fer servir una cosa que potser ara es fa servir més, que és el de la cessió d'ús. Jo crec que va ser el més important, és a dir, que les entitats socials puguin gaudir dels espais perquè te fan una feina i és necessària, i per tant va ser el canvi de seu, el contacte amb la gent, i jo he seguit a l'Ateneu, he estat fins fa un any en el Club de Lectura de Novel·la Negra, o sigui, com a sòcia puguem participar.
1: A més t'agrada molt.
0: M'agrada la novel·la negra, per tant he pogut participar. El que passa que ja portava 10 anys i dic, bueno, potser ara que canviem de literatura, perquè a més m'obligava a llegir, però llavors no llegeixes altres coses. Però no, i molt interessant.
1: Dius que una de les teves grans virtuts, bueno, de les grans habilitats que tens, és saber escoltar. Ho has comentat abans. Com s'aprèn a escoltar de debò, tant a la professió com a la vida?
0: Clar, és difícil. A la professió perquè et vens obligada, però després te'n dones compte que el que pensaves que havies escoltat, quan l'altre se t'enfada, potser per qüestió professional que et diuen, home, has de mirar el tanto, doncs quan se t'enfada, quan veus que les coses no van bé, has d'aprendre a escoltar. Ara, has de tenir el cap bé, perquè evidentment, si tu tens un mal dia, no escoltes res. Per tant, jo crec que és una... Jo no tinc habilitats grans. M'agrada pintar, m'agrada cantar, però habilitats no en tinc. Llavors, jo crec que escoltar, puc ser bona per escoltar.
1: I tu diries que escoltem prou els demés?
0: No, jo crec que se'ns està perdent per la pressa, per la pressa aquesta d'acció-reacció ràpida. Llavors, aquí sí que he d'agrair-li al meu home actual, al Julio, que ve de cultura uruguaya, diríem, i són de parlar, i quan jo vaig ràpida, però espera't un moment, llavors aprenem dels altres, és a dir, la virtut d'escoltar l'aprenem dels altres. I avui dia jo crec que anem massa ràpid, sí.
1: Si poguessis parlar amb aquella nena que volia fer contents als pares i que tenia tan present el valor de l'estudi, què li diries avui?
0: Pues que, mira, ho hem aconseguit seguir endavant, però també és veritat que hagués faltat potser jugar una miqueta més, això de jugar està prou bé, i no tirar enrere coses com, per exemple, el cantar, no? És a dir, que quan tu em preguntaves quines aficions podia tenir, jo sóc molt dolenta cantant, però ho he aconseguit també, perquè ara canto a la coral, cantem les 40, des de fa ja, no sé, tropecitos anys, i allà, com que tots desafinàvem al començament, jo crec que hem après a cantar també, perquè és una bona cosa cantar.
1: És el que tu volies, també somiaves, no?
0: Tu m'hi somiava, sí. Com a anècdota t'explico. És a dir, jo com idealitzem sempre els pares, no? El pare sabia tocar molt bé l'harmònica, i jo volia tocar amb l'harmònica el tres pometes té un pomer, i m'hi vaig tirar estona. I tres pometes té un pomer, tres, i no em va sortir ni de tres, o sigui, vaig de deixar-ho córrer. Allà me'n vaig adonar que no, que l'oïda no era el millor meu. Es va quedar plaçat, però llavors quan va sorgir la idea de la coral de Cantem les 40, quan encara estava treballant, em va servir molt per descansar de la feina, cantar, anava bé, i ara hem seguit i ens agrada quan estem junts i cantem.
1: Així has complert tots els teus somnis?
0: Jo diria que sí, seguim endavant. En quant a lluitar, seguir endavant, no. Complert sembla com si acabés el moment vital, no. Complert no, és seguir el respecte dels drets humans, hi han de ser, per tant la batalla continua, hem de seguir, i és la vida és això, fins que no et mores no es compleix res. S'ha de seguir, com a Itaca, no? Diu Lluís Llach, el viatge a Itaca, doncs seguim. Fins que no arribem, viatge a Itaca.
1: Doncs que sí, per molts més anys, aquest viatge que duri i duri i duri. Margarida, moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, per conèixer una mica més aquesta Sant Cugatenca de Soc Arrel, que avui ens ha acompanyat al programa.
0: Moltes gràcies a tu, Carme.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.

0: Bé, doncs això és tot. Hem arribat al final, connectats. Fins la setmana que ve.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
0: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny.

nit quan estic amb tu. Digue'm on som.

지금 도 지금 도 홈속 관아 지금 도

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes, mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.
1: Molt bé, va. Vinga, espectacular. Vale.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

i la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Mala meva, eh? Quin remis! Del tema de Bad Gaias, d'aquest Fuma. TRC, i últim, bonus track d'avui, tema també molt demanat, un dels temes també que triomfa moltíssim, eh, d'aquesta catalana. Bad Gaias, Fuma! Ai, un bagat, un banjo, un bagat. Doncs aquí estem, al 91.6 FM, Dance Tour, com sempre, com cada diumenge, per apropar-te al temps més actual i també per fer-te conèixer altres països. Avui, Austràlia.
2: Pon mucha atención. Tu fin de semana aún no ha acabado. Todavía te queda Dance Tour. Con JM Salinas nos disponemos a viajar por todo el mundo en busca de los sonidos dance más auténticos que se escuchan en cada zona del globo terráqueo. Escúchanos todos los domingos de 3 a 5 de la tarde en el Prat Radio, porque ya nadie nos va a parar. JM, ya te decía yo que esto de volar tan rápido por el mundo nos traería problemas. Ahora no te pares y continúa, continúa.
3: Atención Linares, Harrison anuncia su llegada a nuestra nueva dirección, Independencia 489. Gracias por su preferencia.
1: Gràcies per la teva preferència. Hem de triar una altra setmana més Aerolínies Dance Tour. Aquí estem amb el depòsit ple, eh? Perquè ens toca anar molt junt, eh? A l'altra punta del planeta. Austràlia. Veus conegudes, formacions també molt conegudes, eh? Al nostre país, música molt variada que podem trobar en aquest país, i ho fem amb una veu també que ens ha agradat sempre des del començament. Havana Brown, City of Darkness. Aquest primer tema, el repàs a Austràlia. Boing, boing.

Una cançó que realment té un temps, però que sona, com si fos una cançó actual, concretament des del 2012, Tema de ara, Havana Brown, City of Eternes, no sé qui és més coneguda, no?, amb Pitbull, el Runaway. Però sabeu que també té unes altres cançons, I ara anem amb una altra. Són molta gent. Fem referència amb elles, amb aquestes germanes. Parlem de les Nervo, que han fet, ho van fer juntament amb Robin Schulz i Copy. Aquesta proposta bastant original i bastant, no sé, atípica. Això es diu Freaking You Out. Nervo, Austràlia. Com m'agrada.

0: Salinas. Dance tú, dance tú, dance tú.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: I si parlem d'Austràlia, parlem una de les veus més internacionals, que també doncs, és molt coneguda aquí al nostre país. Parlem de Kylie Minogue, o Kylie Minogue, millor dit, amb aquest remix d'aquest Brady, un tema també molt, molt arraigat, aquesta veu australiana. Escolta'm, a Barna Brown, City of Darkness, des de l'any 2012, juntament al tema de Nervo, Robin Schulz, i ara, per últim, la Kylie Minogue.
1: Pasajeros, bienvenidos al momento más elevado del fin de semana. Nos encontramos a gran altura. Nos encontramos en Dance Tour. No sientan miedo, están en buenas manos, en las manos de nuestro capitán J.M. Salinas. Con él volamos alto hasta las 5 de la tarde, con el Dance Tour, la música dance a tu medida.
2: Posłuchaj teraz.
0: Ay, meu, meu, que estemos aquí chateando con el Sergio y que nunca nos entendemos, sí a esto, sí a lo otro, es que... Ay. Todo correcto. Todo ok, Sergio, Se escucha en casa, se escucha en la web, se escucha en todos lados. Estem on fire. Bueno, és moment de tornar d'Austràlia, perquè ara anem a viatjar, però no a cap lloc. Si no, estem a punt de viatjar a un temps passat, la dècada dels 90, magnífica. Dècada, la del 2000 també està bé, però jo li tinc més carinyo, no sé per què, la dècada dels 90. Amb tres temes, també demanats a través del nostre correu electrònic, que aprofitarem per recordar, tens tu el punt per ràdio, @gmail.com, vas allà i em dius quin tema... Quin tema vols, de l'àmbit Remember. Comencem amb un tema que va ser tot una sorpresa, va ser la òpera prima d'una gran marca, una gran família, una gran discoteca, una discoteca que va doncs, donar moments inolvidables i que encara estan les festes d'aniversari d'aquesta magnífica família. Parlem de la família d'Ària, amb aquest, el seu primer single. Després va venir el Music for Your Eyes i el Tears of Fire. Parlem del primer, de l'original, del mític Spirit of Ària, el nostre primer remember d'avui. Anda, que no ha llovido.

una d'aquestes cançons que et donen records, eh? Mare mia! Crec que m'ho passava jo, eh? Ballant això a la pista de ball, el tema d'Aria, aquest Spirit of Aria, aquest primer single, que després va donar lloc a dos singles més, eh? Recopilacions també molt aclamades referent a aquesta gran família, referent a la família d'Aria. 27 minuts de les 4 de la tarda i ara anem també amb un tema que ens tornava boix a la pista d'avall. Una història boixa, una història que ens van quedar a quadritos. Parlem de Jeans amb el mitiquíssim Loves and Things.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Yes, good.

0: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
1: El Pamfina fa una trena.
0: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

sí. Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

0: Oasis FM. Ahora Radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: amor.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat.
1: Què dius?
2: Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que no, que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res.
1: No té res.
3: Mira, mira-ho bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.
0: Deixa

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

vince el país una illa, vince eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradís set cases, pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina,

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Smiki, bapak sakit pagkatu.

0: No sé si estic volant o esquimant el teu hit. L'univers al teu costat em queda petit. Ets tan especial i t'haig de dir.
1: Ets una altra espècie, però... Jo, jo.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta una estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

per seguint la nit busquent la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Yeah.

arbres estrets, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, hi són, que no els sents com canten.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: ara per fi estem sols.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power of the sauce.
2: Netflix.
3: Parte mitad i que callis nan. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real. No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la porta.

i vas tincar per anar i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació i totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de broma i creus que et puja molt.

pas, mata el calent. No anem a gas, anem al 300%. Volia bon cervell i ella era intel·ligent. Tots aquests nois arrastrant-se pel dinar, amb la clica es disparen, pel·lis com al cine. Nois trencats, aneu poc abrigats, poseu-vos en orac, recordeu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.